semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El dissabte de la setmana que ve se celebren els 50 anys de professió religiosa del pare carmelita Gaspar Borda, que presta els seus serveis a Olot. Avui en parlarem amb ell i el felicitarem. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva. Torna a estar amb nosaltres després del mes d'agost el nostre bisbe Octavi, que, com sempre, inicia el nostre programa. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. On hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc en mig d'ells. Escoltem l'Evangeli d'aquest diumenge. El Senyor es fa present quan ens reunim en el seu nom. Això és així molt clarament. Quan ens reunim per pregar de manera comunitària, per escoltar la paraula de Déu, i de manera molt singular, quan ens reunim per celebrar l'Eucaristia. Celebrem l'Eucaristia de manera solemne cada diumenge, quan som convocats a recordar aquell primer dia de la setmana, el dia en el qual Crist va vèncer la mort i va guanyar la vida per a tots nosaltres. El sentit del precepte dominical va molt més enllà de ser un manament de l'Església. Sorgit d'una pràctica espontània de les primeres comunitats cristianes que reunien per recordar la resurrecció del Senyor, ha esdevingut el centre de la setmana per a tot cristià, una oportunitat d'encontre amb el Senyor, molt més que no pas una obligació formal. Vivim temps difícils. És cert que l'Església n'ha viscut molts de temps difícils, però això no disminueix la dificultat dels temps que vivim. La nostra diòcesi ha passat de poder disposar d'un prevere o més per a cadascuna de les més de 300 parròquies, haver d'atendre un mateix sacerdot, un conjunt nombrós de parròquies. Però també és cert que les facilitats de comunicació entre les diverses poblacions faciliten els desplaçaments, i això també ho vivim quan ens cal atenció mèdica, adquirir determinats productes o accedir al lleure. El compliment del precepte dominical ha d'ocupar, doncs, un lloc important a la nostra agenda setmanal. Imitant allò que se'ns diu en els Fets dels Apòstols, tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i assistir a les pregàries. Viure l'Eucaristia, participar-hi, demana de nosaltres constància i comunió. Dos sentiments sense els quals viure la fe es fa molt difícil. Els nostres preveres s'esforcen per atendre al llarg del diumenge, incloent-hi la vigília, un gran nombre de comunitats. I és aquest un esforç i un treball que hem d'agrair-los i en el qual podem ajudar de molt diverses maneres, col·laborant en la celebració de l'Eucaristia o atenent la conservació dels nostres temples. Els laics compromesos poden aportar i molt al dia a dia de la nostra vida parroquial, com a catequistes, visitadors de malalts i tantes altres coses. Tot plegat, per tal que el prevere es pugui centrar preferentment en allò que li ha estat atribuït ministerialment de manera única, la celebració de l'Eucaristia i l'administració dels sacraments, tasques on cap altre no el pot substituir. Demanem al Senyor vocacions sacerdotals. No deixem mai de fer-ho. I alhora ajudem en la mesura que puguem a fer de l'Eucaristia el centre de la nostra setmana, ajudant en el que calgui i desplaçant-nos també si és el que convé. Com escrivia Sant Joan Pau II, sols així el dia del Senyor es converteix també en el dia de l'Església. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: Temps ara pels cims de Catalunya que ens porta el nostre bon amic Rafael Corbí, trepitjant, pujant els cims del nostre país, especialment els de la diòcesi de Girona. Quan vulguis, Rafael.
1: Benvinguts i benvingudes. Parlem un cop més dels cims de Catalunya, d'aquest espai en el qual us acosto als cims de casa nostra. Avui sentirem un vídeo, sí, d'un dels turons que us en recomano, però que, de fet, el que us vull parlar és una volta sencera. Pel Maresme, a Sant Genís de Palafolls, agafem via i ens aproximem a fer una ruta circular que ens ha de portar a través del Pla de Sant Genís, passant per la Torre de Vall de Juli i arribant amb els primers dels cims que trobem, tots ells molt petits, com el que sentirem, per exemple, el Turó d'en Serra, una muntanya de 104 metres que es troba entre Malgrat de Mar i Palafolls, però també d'altres, el Turó de Vall de Juli, tot i que hi ha gent que creuen que és el mateix cim. En d'altres ocasions parlen de dos diferents, la muntanya de Can Palomeres, la Torre de Montagut, i acabant aquesta ruta passant pel bell mig de Malgrat per aproximar-nos a veure el Turó del Castell del Malgrat, a través de les Terreres, de Sant Lluís, de Vallplana, tornant als seus orígens cap a Palafolls i després a través de la Riera de Sant Genís de Palafolls, retornant a Sant Genís. En definitiva, una bona volta que ens en va portar a veure meravelles com aquest Turó de Vall de Juli.
2: Hola, molt bones. El Turó de Vall de Juli, també anomenat per uns altres Turó d'en Serra, és un cim de 190 metres que es troba just a sobre de Malgrat i Santa Susana i Palafolls. Aquí podem veure, just a darrere, si ens ho permet la vista, el castell de Palafolls, que està just aquí darrere. Aquest és el petit turonet. És un turó que pertany al repte dels 30 cims del Maresme i que completarem amb el Turó de Montagut i la muntanya de Can Palomeres, que també està en aquesta zona. Veieu aquí un immens arc de Sant Martí, i és que aquest matí hi ha hagut tempesta. Aquí veiem el castell, com es deia. És una ruta circular que hem fet pujant, si el vent us deixa d'escoltar-me, des de Sant Genís de Palafolls, i la veritat és que és una vista esplèndida del nostre mar i d'aquesta costa del Maresme, i fins i tot més enllà, amb les poblacions que podem observar al llarg de la línia costera. El Turó d'en Vall de Juli.
1: Val la pena, sens dubte, d'aproximar-nos a llocs que no tindríem per què pensar que poden ser bonics per fer excursions, per fer senderisme. I la veritat és que la zona del Maresme ho és, i és molt, molt bonica. Tota la serralada marina, de dalt a baix, així ho és. I en aquest cas ens hem quedat a la zona de Palafolls, de Malgrat, de Santa Susana, amb aquests cims que avui us hem portat, els cims de Catalunya. Seguiu-nos, si és el vostre desig, i veureu els nostres vídeos, les nostres explicacions de tot el que pugem arreu de Catalunya, a TikTok, a Twitter, a Instagram, a Telegram i allà on convingui, fins i tot a Facebook i al nostre canal de YouTube. Adéu-siau.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El dissabte de la setmana que ve, dia 12, a les 12 del matí, el pare Gaspar Borda celebra els seus 50 anys de professió religiosa a l'Orde del Carme, del Carmel. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Felicitats, pare Gaspar.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Benvingut i gràcies.
0: Gràcies a vostè per portar-ho. Vostè 3 anys al convent carmelita d'aquí d'Olot, eh? Que sí?
1: Efectivament, avui fa 3 anys que se'm va destinar aquí al convent d'Olot, a la qual ja em vaig posar en disposició del bisbat de Girona per ajudar, doncs, fraternalment els preveres d'Olot.
0: Vostè d'on és, pare Gaspar?
1: Jo sóc fill de Lleida. Lleida, i vaig néixer justament a la capital. La meva família és d'una família de pagesos, diguéssim, de la plana d'Urgell. El meu poble és Bellcaire d'Urgell. El que passa que jo he estudiat sempre a Terrassa i a Barcelona i he viscut molts anys també a Terrassa i a Barcelona.
0: Vostè va rebre la professió religiosa com a carmelita a Madrid l'any 1976.
1: Correcte. Era la mort d'en Franco la que va marcar un abans i un després. Llavors els carmelites a nivell de regió Espanya, Catalunya i Portugal, ens vam trobar uns 8 companys i companys que varen fer, diguéssim, el noviciat. I d'allà va sortir la professió simple a l'Orde del Carme. Per això ara celebrem 50 anys del meu ingrés a l'Orde del Carme, efectivament.
0: I per què es va fer carmelita vostè?
1: Molt bé, és molt bona pregunta. Sempre hem de veure que la vocació ve donada per l'ambient o l'hàbitat on estàs. Jo, per exemple, estudiava a Tàrrega, el meu poble era fàcil anar als instituts i als col·legis de Tàrrega, i allí és on vaig començar a tenir el contacte amb els carmelites, que també tenen un convent a Tàrrega de fa molts anys. I aquest contacte amb els carmelites durant mentre feia el batxillerat, doncs va ser la introducció de la meva vocació a l'Orde del Carme. Vaig acabar el batxillerat, el COU, que se'n deia llavors en aquell moment, i en aquell moment ja vaig fer, diguéssim, el que se'n diu el postulantat a l'Orde del Carme. D'aquí ve, Del contacte mentre jo estudiava a Tàrrega.
0: Es diu del Carme perquè vostès tenen l'estima, el carisma cap a la Mare de Déu del Carmel, no? La Mare de Déu del Carme.
1: Correcte.
0: Del Carmel,
1: sí.
0: Que està a Haifa, crec recordar, a Israel.
1: Bé, Palestina. Sí, sí. Efectivament, l'Orde del Carme neix al segle XII, 11-12, amb aquests creuats i penitents i gent peregrins que anaven a la Terra Santa, alguns d'ells feien vot d'estabilitat. Llavors vol dir que es quedaven allà. Això vol dir que allà van començar uns quants, diguéssim, anacoretes o gent solitària vivint a les coves de Sant Elies, a la muntanya del Carmel. I per això la inspiració del Carmel ve d'aquí, perquè la primera església que munten els carmelites és a la patrona, i la patrona és Santa Maria del Mont Carmel, d'aquí ve la Mare del Carme,
0: Tinc entès que el carisma dels carmelites és la pregària, la fraternitat i el servei.
1: Correcte. A base d'aquests segles, que ja portem 8 segles de singladura, doncs hem anat una mica especificant aquesta, el que en diuen els ítems o la vocació carmelitana. Fonamentalment, al principi érem com monjos, érem més homes de pregària i d'acolliment de peregrins, perquè érem un lloc de pas. Haifa era l'entrada de tot Europa per entrar a la Terra Santa i anar al Sant Sepulcre. Els carmelites estaven molt a prop del Carmel, allà en unes coves, i allí feien l'acolliment. Per tant, neix el carisma des de la pregària i l'acolliment. Després, com que passen a Europa, perquè ens vam ser expulsats pels, diguéssim, otomans, en aquell moment tots els creuats fora van tornar a Europa, els carmelites tornen a Europa, i llavors l'Església ens fa mendicants, és a dir, adapta aquella regla, diguéssim, monàstica per uns mendicants com els franciscans, com els dominins, com els agustins, d'acord? I llavors, esclar, ja comencem a tenir acció pastoral. D'aquí ve la paraula, doncs, això, tenim el servei. El servei és sempre ministeri, servei a la comunitat, servei a l'Església, servei allà on siguem posats. D'aquí ve,
0: Doncs vostè fa 3 anys que està a Olot. Quina tasca fa Olot, vostè, pare Gaspar?
1: Bueno, jo quan vaig arribar aquí a Olot, com que aquí a Olot vam venir amb un altre company meu, i aquí hi havia frares grans, van tenir que venir a acompanyar-los i estar amb ells. De fet, se'ns han mort dos ja, ara han vingut dos més d'aquí, som sis a la comunitat, cinc, perdó, i llavors jo, una mica, com que ja vinc del món de l'ensenyament per un cantó, i per l'altre cantó sempre he estat en pastoral i en parròquies, quan vaig arribar aquí al Bloc, el primer que vaig fer va anar al bisbat de Girona. Llavors mossèn Sunyer va ser el que em va recollir i li vaig dir, escolti, mire, amb disponibilitat pel que faci falta per a l'Olot o per allà a la Garrotxa. I bé, de seguida, i tant. I mossèn Pere Domènec, doncs, que em va acollir doncs, perfectament. Hem treballat mano a mano amb els altres preveres, diaques i sobretot el laicat que hi ha aquí a la Garrotxa, que són molts.
0: Sí, jo ara, sí, ara li anava a fer la pregunta. Vostès són cinc pares carmelites a Olot?
1: Sí, el que passa és que som frares també, no? O sigui, hi ha gent que és ordenada, prevera, altres no. Però som cinc, però el qual, dels quals dos ja són grans, ja tenen 90 anys. Vull dir que estem parlant de gent gran, que són preveres, però encara actuen, però hi ha amb molta tranquil·litat.
0: Quina tasca feu vosaltres a Olot?
1: A Olot, fonamentalment, tenim el convent del Carme de tota la vida, i sempre, pues, tot el que és el culte a la Mare del Carme, les festes de la Mare del Carme, les novenes, aquí hi ha és una mica la missió encomanada aquí, i sobretot és una casa de gent gran, diguéssim, per entendre'ns, eh? Però jo, que encara em trobo una mica amb forces, doncs tinc encara moltes ganes de fer coses, i llavors vaig dir, no, jo me'n vaig al món de la pastoral, m'agrada la confirmació, la catequesi, el catecomanat, el que faci falta. I ja ens dediquem també nosaltres a ajudar doncs, aquí a Olot, a les parròquies d'Olot i a la Xiprestat.
0: I a nivell general, a nivell mundial, l'ordre dels carmelites a què es dedica?
1: Molt bé. En general, l'ordre, ara actualment, la gran majoria de carmelites els tenim a Àsia. I, a segon bloc, a l'Àfrica. Per tant, és un tema molt missioner. Sobretot, i sembla contradictori, el país on hi ha més carmelites del món actualment és Indonèsia, del qual estem parlant que un 80-90% són de religió musulmana. Per tant, els carmelites, que són molts en allà a Indonèsia, que neixen de les comunitats vives de catòliques, doncs d'allà es dediquen, sobretot tenen formació, tenen parròquies i tenen missió. I també espiritualitat, cases d'espiritualitat carmelitana. Això és el que es dediquen més. Hi ha molta presència a l'Índia, a Vietnam i sobretot a Indonèsia i a la part d'Austràlia. Per la part africana, molts carmelites des de la part africana francesa, tenim Burkina Faso, tenim el Congo, Camerún, etc. Molt missioner tot això. I la part anglesa, tot el que seria Zimbabwe, sobretot Kènia i Rodèsia, l'antiga Rodèsia, etc. Per la part, diguéssim, portuguesa, hi ha Moçambique, que és una mica els que porten la llengua portuguesa. Aquests serien els carmelites del món on estan allà. Europa estem ara més disminuïts, han perdut molta energia, molta força, no hi ha vocacions a nivell d'Europa, costa molt. Tenim un noviciat comú, aquí a Salamanca, i fonamentalment les comunitats que som a Europa o estem en parròquies o estem en convents o esglésies obertes, com per exemple aquí a Catalunya, Olot, Tàrrega. Hi ha més coses.
0: I també la devoció a la Mare de Déu del Carme, no?
1: Sí, i tant. Aquesta
0: com
1: és
0: està?
1: Una mica la nostra...
0: Com està aquí a Olot, aquesta devoció?
1: Molt forta, molt bé. Clar, pensa que a Olot fa 500 anys que hi som, des del 1560. Això vol dir una presència molt forta, carmelitana, la Mare de Déu doncs, té molta crida, l'Església és maca, s'ha conservat sempre, malgrat els avatars de la vida i de la història, des de la desamortització, des de la Guerra Civil, tot això ho va cremar, ho van fer molt bé tot, i tot s'ha tornat a reconstruir i a refer.
0: Durant aquests 50 anys de Carmelita, pare Gaspar, quin moment recorda amb especial estima? Quins
1: molt
0: moments?
1: Interessants, ara fent la reflexió dels 50 anys, jo dic les dècades. La primera dècada va ser molt important al barri del Carmel de Barcelona. Van ser els meus estudis i la meva ordenació de prevera. Un servei de pastoral molt important a les parròquies, que en aquell moment doncs, era de la migració, sobretot andalusa, al Mont Carmel de Barcelona. Allà encara hi havia barraques, actualment ara és un mirador molt important de Barcelona, Los Cañones en diuen, però aquells 10 anys que vam tenir aquella experiència molt maca i molt positiva. Després d'allà vaig passar a Terrassa com a professor i educador i també amb parròquies, però la parròquia sempre no ho he deixat mai. Però dins del Ministeri de pastoral, sobretot m'he dedicat a matrimonis, a la vida matrimonial, amb equips de matrimonis de la Mare de Déu. He treballat més d'11 anys amb ells, a nivell més de Catalunya i Menorca. També he treballat, m'ha agradat molt sempre, a la pastoral familiar. Per exemple, la diòcesi de Terrassa va néixer l'any 2004, doncs els primers 10 anys, amb un grup de laics i amb mi, amb la meva persona, vam fer un servei de pastoral molt maco a favor de la família. Vam crear, diguéssim, la delegació de família, de pastoral familiar. També ha sigut una experiència molt maca. I una altra dècada també la vaig dedicar amb els nens i nois minusvàlids. Aquí a Olot me'ls he trobat amb Fer Llum, aquest moviment Fer Llum, tan interessant i tan maco. Però a Terrassa hi ha una tradició de més de 40 anys de la catequesi especial, és a dir, educació de nens i joves, i ara d'adults també, doncs amb discapacitats, etc.
0: Gràcies a Pare Gaspar per estar amb nosaltres i moltes felicitats, eh? Que vagi molt bé.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
0: En el programa d'avui, també en el que tindrem la propera setmana, recomanarem pel·lícules per a totes aquestes persones que estan de vacances, o no, i que volen gaudir de cinema. Benvingut, Narcís, bon estiu encara, eh?
3: Hola, molt bon estiu a tothom i gràcies per convidar-me una vegada més.
0: Gràcies a tu. Tu mateix, què ens recomanes?
3: Doncs mira, jo volia aprofitar, ja que estem ara al setembre, ja acabant l'estiu, de parlar d'una mica la pel·lícula que ha sigut de l'estiu i una mica la pel·lícula de l'any als cinemes, que és aquesta adaptació de Christopher Nolan, l'Odissea, i que està basada doncs en l'obra d'Homer, i que s'ha convertit una mica en la pel·lícula de l'estiu perquè tothom té diferents versions, tothom l'encara d'una manera diferent, ha creat molta polèmica a l'entorn d'aquesta adaptació, que s'ha convertit ràpidament en una de les que ha recaptat més de la història i que ha provocat doncs que la gent tornés al cinema, que això és una bona notícia. D'altra banda, clar, sempre hi ha públic per tot, per tant, hi ha gent que l'ha aplaudit molt, però també hi ha tots aquests fanàtics de la història grega i de que les adaptacions tenen que ser molt fidels a l'obra de l'autor, i per tant doncs hi ha gent que li ha trobat mil pegues, no? Però sens dubte és una pel·lícula molt interessant, que jo crec que també té una visió de que s'adapta molt als nostres temps, i com que aquí sempre parlem de cinema amb valors, doncs posa de manifest la importància de les conseqüències de les guerres. El seu protagonista és un home que a la seva part final doncs té tots aquests problemes existencials de les conseqüències que poden tenir les guerres i també doncs les aniquilacions de les civilitzacions. Per tant, trobo que encaixa molt bé en aquest món que vivim actualment, que doncs les guerres sembla que no tinguin aturador, que continuen els conflictes bèl·lics, els missatges d'odi. Per tant, una pel·lícula prou interessant. I volia aprofitar que sempre fem aquest programa d'estiu per recomanar algunes pel·lícules al voltant de la que comentem, i volia aprofitar doncs que podeu veure altres adaptacions de l'Odissea i que els ateniu doncs a diferents plataformes. I per tant, una recomanació que faríem doncs perquè la gent pogués adentrar-se en aquest món seria recuperar a la plataforma de Filmin la pel·lícula Ulisses de l'any 54 amb Kirk Douglas de protagonista, i que retrata una mica els mateixos episodis que l'Odissea que podeu veure de Christopher Nolan. I és una pel·lícula prou interessant perquè poder no se centra tant en aquesta figura reflexiva del seu protagonista, sinó que intenta ser una pel·lícula purament d'aventures, i això funciona molt bé. És una pel·lícula que passa molt ràpid, perquè a tu, Àngel, que t'agraden les pel·lícules que duren hora i quart, hora i mitja. Doncs és superinteressant. Passa molt ràpid, els protagonistes estan molt bé, ja dic que Douglas és el protagonista i té un carisma fantàstic a la pel·lícula, i és d'aquelles pel·lícules que a mitjans dels... és una pel·lícula dels 54, a mitjans dels anys 50 doncs van començar a aparèixer aquestes pel·lícules d'aventures i els peplums i les pel·lícules aquestes que es feien a Itàlia, i és una pel·lícula molt recomanable. Si heu anat al cine a veure l'Odissea, doncs la podeu recuperar a Filmin i us ho passareu molt bé. I en un to més reflexiu, hi ha una pel·lícula de l'any passat que porta per títol El regreso de Ulises, que la teniu també a Filmin, que la podeu llogar a Prime també, i a Movistar Plus estarà properament. Una pel·lícula de l'any passat que el que retrata és una mica la part final de l'arribada d'Ulisses a Ítaca, tot el que es troba i una mica com arriba de demacrat després d'aquests 20 anys fora de la seva llar i allunyat d'Ítaca, i l'enfrontament que té que tenir doncs amb la gent que l'ha repudiat. És una pel·lícula que no busca tant l'efectisme que tenim als cinemes de Christopher Nolan, sinó que és una pel·lícula més teatralitzada, podríem dir, més personificada en els actors. Està protagonitzada per Ralph Fiennes, que fa un paper realment excepcional, i per Juliette Binoche, per tant, dos actors molt importants. I jo crec que un dels problemes que té és aquest, una mica que intenta ser massa intensa, explicar masses coses, i són 3 hores de pel·lícula que jo crec que es podien haver condensat en un parell d'hores perfectament. Però, sens dubte, és una de les pel·lícules de l'any, podríem dir. També ja veurem com avancen els mesos i veurem els Oscars i el relleu que pugui tenir, però, sens dubte, volia aprofitar doncs l'estiu per parlar de la pel·lícula de l'estiu als cinemes, que és l'Odissea.
0: Molt bé, doncs, Narcís, gràcies per recomanar-nos avui doncs aquesta pel·lícula, i la setmana que ve tornarem amb una nova pel·lícula d'estiu per recomanar. Gràcies, Narcís.
3: Molt bé, a vosaltres. Fins la propera.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, dia 6, missa al monestir de Sant Miquel de Cruïlles a 11:15 del matí, presidida pel nostre bisbe. També és l'aplec de la Mare de Déu de les Fonts de Salitja a 12:45 a l'esplanada de davant de l'ermita, també un acte presidit pel nostre bisbe Octavi. Aplec de la Mare de Déu del Guilar, a Argelaguer, missa a 12:00. També és l'aplec de la Mare de Déu del Món a 1:00, missa i presentació dels infants a la Mare de Déu. Hi haurà també un dinar de germanor. Festa de la Mare de Déu d'Altura el proper dimarts, dia 8, en el santuari a 10:00, missa solemne presidida pel nostre bisbe, després processó pels carrers. També hi haurà misses a 12:15 i a 7:00. El Rés del Rosari a 6:45. El santuari estarà obert durant tot el dia, quasi bé. I a 11:00, Cant dels Goigs. També el dimarts, festa del Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Missa a 12:00 i pugen en romeria els casals de roses. Dimarts també, festa de la Mare de Déu del Bellull i de Gràcia, a 7:00 al claustre de la Catedral de Girona. Tot seguit, benedicció de les herbes aromàtiques i Cant dels Goigs. També festa de la Nativitat de Maria al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia a Canet de Mar. Hi haurà missa a 8:00, a 12:00 i a 8:15 del vespre, aquesta última presidida pel nostre bisbe. Més actes. Divendres que ve, dia 11, al poble de Navata puja en romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món. També és la festa major de Santa Eugènia de Ter de Girona a 11:00, missa a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Octavi. I avancem actes pel dissabte de la setmana que ve. Recordem la celebració d'aquests 50 anys de la professió religiosa del pare carmelita Gaspar Borda a 12:00 a l'església del Carme d'Olot. També hi haurà confirmacions a Torroella de Montgrí a 8:00 a l'església parroquial administrades pel nostre bisbe, i també concert de música popular catalana a Figueres a 8:00 a l'església parroquial de Sant Pere amb Josep Quer, contrabaix, i Pere Puig, piano. Us recordem que l'agenda completa la podeu consultar a la pàgina web del Bisbat de Girona.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Durant aquesta primera hora escoltarem sardanes del GAF per la Cobla Bohèmia, amb la direcció musical d'en Francesc Gregori i en Jesús Ventura. Hem de dir que aquestes sardanes són d'en Dani Gasulla, el Lluís Alcalà, el Carles Santiago i en Jordi Paulí. Començarem amb la sardana Cant d'Infantesa d'en Dani Gasulla.

Havent escoltat Record de Palamós, escoltarem El Monestir de Mer, sardana finalista a l'11è concurs de composició de sardanes Vila de Mer, Memorial Pere Fontàs. Una visió musical del Monestir de Mer a través d'unes harmonies que fan un retrat de les seves campanes i la seva història. La sardana va ser estrenada el 16 de juliol de 2006.

Havent escoltat el Monestir de Mer, escoltarem en Altidora, sardana obligada de tenora dedicada als amics de les sardanes d'Artés amb motiu del seu 35è aplec de la sardana. És una sardana pensada pel lluïment i virtuosisme de la tenora, amb passatges de difícil execució tècnica i una nota llarga i aguda al final dels llargs. El largot del sardanista és conegut com a pinyol, de 13 compassos per fer-la més espectacular. Va ser estrenada el dia 7 de juliol del 2007.

Havent escoltat en Altidora, escoltarem les homilies d'Organyà. Com a opositor, ha sigut un privilegi i un honor poder dedicar un trosset de la meva música en forma de sardana, un dels textos més antics conservats en català, les homilies d'Organyà. La sardana va ser encarregada per l'agrupació sardanista d'Organyà i va ser estrenada el dia 3 de maig del 2008 a Organyà, dins del marc de la primera diada Amics de la Sardana de l'Alt Urgell.

Havent escoltat les homilies d'Organyà, escoltarem 40 anys al teu costat. Sardana estrenada el 2 de maig de 2009 a Organyà, dins de la segona diada Amics de la Sardana de l'Alt Urgell. El bon amic Modest Casalprim va voler dedicar aquesta sardana a la seva esposa Maria Pilar en motiu dels seus 40 anys del matrimoni. Música molt emotiva per recordar tots aquests moments viscuts.

Havent escoltat 40 anys al teu costat, escoltarem Sa Pauma, composició inspirada amb la bonica platja de Sa Pauma o Sa Bauma de Tossa de Mar, també coneguda per a Mar Menuda. Un regal en forma de sardana pels amics sardanistes de Tossa de Mar, amb motiu de les noces d'argent de la seva agrupació sardanista. La sardana es va estrenar a la plec de Tossa el dia 9 d'octubre del 2011. El 12 de maig del 2012, a Lleida, aquesta sardana va rebre un accèssit del Premi Popular Sardana de l'any 2011.

Havent escoltat Sa Palma, escoltarem Les muralles de Girona. Sardana estrenada a l'Auditori de Girona el passat 28 d'abril del 2012, la composició està formada per dos motius principals que apareixen en diferents instrumentacions al llarg de la sardana. El primer motiu té caràcter bèl·lic o guerrer, representa les batalles que van patir les muralles. El segon motiu té un caràcter més tranquil, representa la calma i la serenor de la vella ciutat de Girona després de les batalles. Sintetitzant, és un retrat personal a través de les notes musicals d'un dels molts indrets històrics i bonics de la ciutat.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Ahir vaig veure la Maria.
4: I com està la seva filla?
3: Encara és complicat, però es troba molt millor.
5: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si és petit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Olivia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: La música de sempre.
9: Good guys are go-go.
8: Records de ràdio.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i també davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: A tot això, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, per aquest perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques i també s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, ponent al Camp de Tarragona i la Catalunya central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, en Cultura, Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. En plana esportiva, en futbol, Barça i Espanyol juguen avui partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a partir d'un quart de cinc d'aquesta tarda al València, a Mestalla, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla. Ho faran a partir de les 9 de la nit, en aquest cas a casa, a l'RCD Stadium. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIR, treballem el futur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. El Servei Meteorològic manté els avisos per calor principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre una moto i el cotxe. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en el mateix accident. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera a l'Alt Empordà sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius dels GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir als 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un de menys greu i dues de lleus. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
6: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
5: Arriba el

0: Llop.
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas.
0: I mil excuses per pujar el volum.
1: Això és...
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit. A Ripollès FM.

0: la una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de Baronia, de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat a més el nivell 4 de risc extrem del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 de risc alt a 294 municipis més de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, ponent el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. S'espera que avui ho tornin a fer especialment a l'interior de l'Ebre i a les terres de Ponent. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre la moto i el vehicle. El conductor del cotxe de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des del 15 de juny, que va començar la temporada de bany. Més successos, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan el vaixell, d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord, va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós i allà una ambulància va assistir als 7. Tres dels quals han ferides de diversa consideració, un en estat menys greu i dos més en estat lleu. Finalment, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. Així ho han avançat diversos mitjans locals i ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies al seu alcalde, Juan Ángel Martínez. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: You're listening.
5: Yeah, like all the time I'm listening.
4: To the station that swings.
5: This station really swings me.
4: All the swinging sounds and music.
5: Ooh, swinging is ringing this.
4: It's the station.

0: dance.
1: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, La Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
3: Creu Roja.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Another summer hit.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 3, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: Els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor, principalment a la tarda, a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. I toca parlar ara de successos, i és que un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí pels voltants de 8:15 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc, han confirmat els Mossos d'Esquadra. Segons les primeres informacions, en l'immoble incomplirien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causa que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I tanquem amb esports. A la primera divisió masculina, el Barça juga a 16:45 d'aquest diumenge al camp del València. També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla. I en handbol, el Barça ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer l'Sporting portuguès per 39-34 en la final disputada ahir a la nit a Vigo. El Barça i el Pozo jugaran la final de la Supercopa avui a la tarda.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
3: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
4: Arriba el viatge musical.

0: Llop.
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: This is Megan Trainor. I still don't care. The major talking. No, I still don't care. Ripollès FM.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest migdia sobresurten els 40,2 graus del Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de l'estació de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que servirà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa aquest diumenge. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de caure pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, tal com han confirmat els Mossos. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I continuem amb notícies de les que no ens agrada donar, i és que la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili a Mèxic.
2: Notícia.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
2: Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 graus dels Masroig, el 40,5 d'Ascó o els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. I aquest matí s'ha fet la clausura de l'exposició del Museu Termàlia de Caldes que explicava com s'ha dut a terme l'estudi sobre els beneficis mèdics de la balnoteràpia en pacients de càncer de mama amb supressió estrogènica. A banda de repassar-ne els resultats, avui l'Ajuntament ha exposat quins passos toca seguir a partir d'ara. Ens ho explica des de Ràdio Caldes, Àlex Marí.
3: Avui s'ha fet la presentació de la clausura de l'exposició Càlida del Museu Termàlia, que busca divulgar l'estudi de balneoteràpia contra el càncer que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ha realitzat l'Hospital del Mar Research Institute amb el suport de la Diputació de Barcelona. A banda de presentar els resultats, el consistori ha anunciat que activarà una exposició itinerant i que presentarà a la Generalitat Termasalut, un projecte pilot per incloure la teràpia al sistema sanitari català. Així ho ha explicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
4: Els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per a 100 dones que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat.
3: L'estudi s'ha realitzat amb dones catalanes i l'objectiu és que els beneficis de la balneoteràpia es reconeguin científicament i pública.
2: Gràcies, Àlex. I d'altra banda, la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, després de la Guerra Civil Espanyola, amb 12 anys es va exiliar a França i més tard, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar a Mèxic, on es va acabar establint. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
2: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 3111. UIR, treballem el futur.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Now, time for a summer hit.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. La calor excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Sobresurten especialment els 40,2 graus de Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i de Torroja del Priorat, els 39,4 graus de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat, Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. La professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili, així com a constituir ponts entre Catalunya i Mèxic. I d'altra banda, també us informem que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia 9 i de la 10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines del juliol i de 2.836 a l'agost. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tyets, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.

0: las 7. Ripples FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Especialment sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-Roja, els 40,6 del Mas Roig i els 40,5 d'Ascó. També ho fan els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. I és moment ara, per tant, per conèixer l'actualitat i la previsió del temps per les properes hores. Ens la porta Marc Jaureguizar.
4: Hem tornat a tenir un diumenge on les temperatures s'han disparat a les hores centrals del dia i és que hem tornat a superar aquesta barrera dels 40-41 graus a punts del Priorat o també de la Ribera d'Ebre. Una calor que s'ha extès al conjunt del país i aquesta xafogó que s'ha deixat notar una altra vegada a tot el litoral i prelitoral català. Hem tingut aparició de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens han deixat precipitacions. Demà dilluns començarem una nova setmana amb una jornada que es presenta radiant. Al matí, núvols baixos es deixaran veure en algunes viles costaneres de la Costa Brava, però en general la serà una jornada molt estable, nuvolades de tarda al Pirineu sense ruixats i unes temperatures que demà poc a poc aniran tirant cap a baix. Fregarem els 40 graus, però repetim, la calor encara persistirà.
3: I tot això mentre es manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant del risc extrem d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals mantindran aquest dilluns a més les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I les piscines municipals de Lleida han acomiadat aquest diumenge la temporada de bany en un dia que la ciutat ha superat els 40 graus de temperatura. Unes 120 persones han aprofitat l'última jornada a la piscina de Cap Pont o almenys un parell de dies d'aquest estiu s'han assolit l'aforament màxim de 400 persones. Els usuaris consultats coincideixen a valorar positivament el servei, especialment durant els episodis de calor, però alguns lamenten que les instal·lacions tanquin quan encara fa molta calor i reclamen que la temporada s'allargui alguns dies més. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up? It's Khalid.

0: Oi.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja 40,8 i el Pantà de Siurana i el Mas Roig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre amb 42,5 graus ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. Els agents rurals, a més, mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i un altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Massanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi circula amb lentitud. I continuem parlant de mobilitat, i és que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, de l'ELA 9 i l'ELA 10 Nord, es reprèn aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Bye.